0: nói xây ra lên xe đấy anh. Chúng ta phải để về ít đấy mai. Rồi ta nhận con sát vô giải thích mặt tài.
1: Chắc là con nó ta thầm rồi. Rượng nên มันไม่เกี่ยวกับเติ้ลกับฉันมันเป็นเรื่องของแดกมัน